Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 90%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 16 graus
0: i una humitat del 87%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 16 graus
0: i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 89%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: T'incontro.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 89%.

0: Nossa, hein? Que é isso?
1: Nossa.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Busquem l'última hora a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, a banda de les retencions habituals, a aquesta hora hi ha diversos punts complicats per incidències. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril, com a conseqüència lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, derivades d'un accident. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat.
0: L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre altres, per Vox. Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. Els estudiants francesos tornen avui als carrers amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs amb participació catalana: 11, Les Hijas i Upiro.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no pas una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable per aquest dimarts, dia 13, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 89%.

0: li vaig oferir un caramelo un vespre de Sant Medí i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Wabba blue wabla.

vara själv kanske. En, två.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Ara que fa uns dies que no hi ha...

0: Són les 9. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i cancel·lacions. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29-N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. Tres morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca Seat depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i el primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong Jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs en participació catalana, 11, Las Hijas i Apiro.
1: Esports.
2: El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala Santa Pau. Matí de retards a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els passatgers han d'esperar una o dues hores per poder viatjar o buscar-se alternatives. Encara s'arrosseguen les complicacions derivades de l'incendi d'un comboi a l'Aragó que obliga a circular per via única.
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 90%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: En punt les 10 del matí. Retards de fins a dues hores en l'alta velocitat i alguns trens que han doblat la composició per intentar absorbir tot el passatge. Són els efectes de l'incendi d'ahir d'un comboi a l'Aragó. Mentre es treballa per retirar el comboi i resoldre la incidència, els trens circulen amb limitació de velocitat i per via única en un tram d'uns 20 quilòmetres. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures pel 29N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que han tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La plataforma veïnal de Balaguer, que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms, intensifica la seva lluita. Presenta una instància a l'Ajuntament on denuncia que no actua per reduir-ne la població i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Pel que fa al temps, es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 85%.

0: Són les 11. Podem descarta que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per a les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. L'alta velocitat funciona amb retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir a uns trens que en alguns casos han doblat composició. L'incendi d'ahir en un comboi a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. Una incidència també ha fet caure el sistema de megafonia i pantalles d'informació en algunes estacions de Rodalies. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana vinent. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29N. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. Amb el repte d'aconseguir connexions amb Lleida, el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb 3.000 passatgers l'últim any. El servei que connecta els diversos municipis amb Gandesa es va posar en marxa fa 2 anys. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren 3 treballs amb participació catalana, 11, Les Hijas i Upiro.
1: Esports.
2: El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitchenas Manresa a l'Eurocup a la pista del Basaksehir turc i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup. I en handbol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la 3ª jornada de la Lliga Europea.
0: I el temps es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques sobre totes les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o a les Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 11 minuts del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala Santapau. La número 2 de Podem, Irene Montero, descarta que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per a les properes eleccions espanyoles. Després de l'acord de col·laboració amb Esquerra a Catalunya, Montero tanca la porta a entrar a la candidatura que encapçalarà Ada Colau i on hi seran també els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i el Moviment Sumar, però manté que estan explorant altres formes de col·laboració. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Podemos se va a integrar en Frente a...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 67%.

0: Ampules, 12 del migdia. Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació en la vaga general de l'11 de novembre i defensen que tenen prous motius, tot i admetre el ressò de l'efecte provocat per la mort de Mari Carmen Abascal. Una protesta amb què els líders sindicals interpel·len directament les administracions i també la patronal COE. Podem descartar que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. Nou matí de problemes al servei ferroviari. A Rodalies fallen les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens a l'alta velocitat. Hi ha retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir als combois. L'incendi d'ahir d'un tren a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altra vegada que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Donald Trump. I gir històric dels testimonis de Jehovà, i és que ja permeten les transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. El problema detectat a l'embassament de la Torrassa a la Vall d'Àneu és més greu i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de ver intens per la presència massiva d'uns organismes que poden alliberar toxines. Per ara es manté prohibit el bany i també les activitats recreatives. I Barcelona engega una nova edició de la campanya Bonus Consum per promoure el comerç de proximitat. Mitjançant el web de l'Ajuntament es poden demanar fins a 3 vals de 10 euros que es podran fer servir en compres superiors als 30 euros.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup, a la pista del Başakşehir turc, i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga, a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
0: Ens espera una tarda amb termòmetre estable i valors elevats al voltant del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, on s'acostaran als 30 graus de temperatura. Nuvolositat variable, sense descartar algun ruixat feble i local al litoral i prelitoral central. El sol dominarà el terç oest i nord de la Costa Brava.
1: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts. Us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom. Sigueu benvinguts. Doncs bé, com us dèiem, els sindicats majoritaris criden a la participació ciutadana en la vaga general pel dret a l'habitatge del pròxim 11 de novembre.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

If I left any name, or sense, any turn your friend.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Quan no és Rodalies és l'alta velocitat, però sempre és Renfe. L'última, milers de passatgers, 13.000 afectats pel desori d'horaris als trens AVE arran de l'incendi ahir d'un tren a Ricla, a Saragossa. Va paralitzar la circulació durant 5 hores i avui els retards encara s'acumulen. Incertesa, espera i desesperació, sobretot, sense ni un lloc on caure morts en el cas de l'estació de Sants de Barcelona, perquè a les andanes de l'alta velocitat l'accés està restringit als usuaris que ja tenien via assignada per al seu tan anhelat viatge. Només aquests poden accedir a les zones d'espera un cop superats els controls de seguretat i quan ja poden baixar les andanes amb les escales mecàniques. La resta s'han d'esperar al vestíbul de l'estació, un lloc absolutament inhòspit, sense cafeteries, sense botigues on matar l'estona i sense ni tan sols lavabos públics. S'ha de pagar un euro i passar per un torn per accedir a un espai extravagant de vinils estampats i música alta. A Sants no hi pots fer cap cafè, però t'hi pots dutxar per un euro. I de nou, la falta de comunicació. Les primeres víctimes de la desinformació, els mateixos maquinistes.
2: No nos informaron de los posibles retrasos que se podían producir una vez que iniciásemos el viaje.
1: Alguns passatgers ahir fins a 10 hores van estar dins dels trens.
2: Por todo ello, de nuevo, lamentamos sinceramente las graves molestias que sin duda han sufrido debido a esta circunstancia.
1: Renfe, també Irio i Ouigo envien correus als passatgers afectats en què els avisen que hi ha retards, però cap pista sobre quan sortirà el tren que esperen.
0: Catalunya al dia.
1: Altres desastres naturals són els que han provocat les últimes pluges. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Serem a Calafell, per exemple, la platja d'aquest municipi del Baix Penedès ha quedat reduïda a la meitat.
3: Ja fa anys que aquesta platja agonitza i cada any s'ha de transportar sorra des del Vendrell, el municipi veí que té port, i on s'acumula la sorra que es perd a Calafell.
1: I a Lloret de Mar, a la Selva, encara tenen equipaments i espais tancats al públic perquè segueixen reparant els desperfectes derivats dels aiguats.
3: La biblioteca municipal té algunes àrees tancades per goteres i a la piscina municipal s'estan avaluant els danys a l'estructura. A Poblat i Verd de Turó Rodó s'hi va esfondrar una coberta i no s'hi pot accedir i fins avui també estaven tancats els jardins de Santa Clotilde.
1: Un altre dels nostres punts d'atenció avui és Sant Romà de Sau, a Osona. Aquí hi ha una vintena de cases ocupades per una trentena de persones, aquí ara l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la propietària d'aquests immobles, vol desnonar.
3: Diu que és per motius de seguretat perquè cal enderrocar aquestes cases. L'alcalde dona suport a la decisió de l'ACA i, per tant, de la

0: Generalitat.
1: De fora es veuen molt maques, molt precioses, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh? Tot!
2: Però els que hi viuen defensen just el contrari.
3: No n'hem tret la casa a ningú, portaven 30 anys abandonades. I hem arreglat les cases, hem invertit temps, cèntims...
2: I de nou avui a Catalunya al dia tornen els coloms de Balaguer.
0: Sí, tornen a ser notícia perquè la plataforma veïnal, que lluita per eliminar la plaga de coloms, han escalat la seva denúncia a la síndica de Greuges de Catalunya.
2: Es queixen que l'Ajuntament no fa prou per reduir la població d'aquests ocells.
4: A veure, en qui li podem dir, doni-li un clatellot? Posa la sindicatura de Greuges. Ha de dir, escolti'm, posi'l de cara a la paret. Fàcil posar de color vermell.
2: I avui coneixerem Sonia Malkine, una dona francesa que ara s'ha descobert que va tenir un paper clau en l'operació Reconquesta, guiant convois amb 700 guerrillers que van entrar a la Vall d'Aran l'octubre del 1944 amb la voluntat de derrocar la dictadura franquista.
0: Ha estat un metge amb vocació d'historiador i fill de Bussost qui ha tret a la llum la història de Sonia Malkine. Va estirar un fil que va trobar llegint les memòries de qui va comandar l'operació
5: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 59%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Els esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre a l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saez és el ministre portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para

0: Bon dia.
1: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
2: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
1: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
3: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
1: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
6: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
7: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
8: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
6: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
5: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicava amb Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid, i també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
10: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
11: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
9: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
5: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
12: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
5: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts.

0: Laia Bonet és la presidenta de TMB.
1: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
0: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: Notícies en xarxa.
3: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
4: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
5: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
4: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
3: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres a l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
6: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
7: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entrem en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
3: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
8: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
9: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
8: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
3: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
6: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
10: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
6: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
3: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
11: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
12: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
11: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
3: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
13: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït, doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda, doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
3: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
6: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
3: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
15: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
14: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
3: I arriben els esports. En Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
17: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els...
16: Ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
18: En la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
16: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
19: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
20: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
19: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
16: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa.

0: amb la que tenim interna és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vives i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats pro memòria democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saez és el ministre portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
14: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
15: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
16: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
14: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
18: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
17: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
19: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
20: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
19: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
21: El nivell de reserves és
6: òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:45, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir, doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
21: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat, sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. El ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
27: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
26: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
4: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
5: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
8: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 3:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Agua Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Agua Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Agua Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès, avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que es torna a viure avui als trens. Ara, però, als d'alta velocitat, després de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Renfe no sap quan el podrà retirar i, mentrestant, s'ha de circular pel tram afectat per via única a poc, a 80 km per hora, i això implica molts endarreriments. També hem sentit l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, refermant que l'expresident no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals espanyoles, tot i que l'amnistia se li apliqui els pròxims dies, com us hem apuntat aquest matí a Catalunya Ràdio, que passarà. I ens hem fixat també en el serial de les esquerres per evitar la divisió de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Cada dia un capítol nou. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el papalleu 14 ja ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on l'operaran aquesta tarda d'un nòdul al pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha destacat la serenitat del pontífex i s'ha mostrat confiat que tot anirà bé.
3: A tots ens ha impressionat la serenitat del papa anunciant aquesta intervenció. Esperem poder solucionar aquest problema el més ràpid possible. Tenim confiança i, per descomptat, que tots l'acompanyarem amb les nostres pregàries i la nostra fe.
2: El papa, per cert, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. I a França, en marxa a París, una mobilització d'estudiants en la que ja és la cinquena jornada de manifestacions en demanda de més recursos. A la convocatòria d'avui, els sindicats d'estudiants continuen exigint l'abolició de la plataforma d'admissió a la universitat i un pla de 10.000 milions d'euros pels instituts. El govern diu que veu una desacceleració del moviment. Anem cap a París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. La jornada de protesta ha començat amb vaga en alguns instituts de la perifèria de París, de nou amb bloquejos. Al Pol Éluard de Saint-Denis, un dels centres emblemàtics d'aquest moviment, els estudiants han rebut el suport de l'activista sueca Greta Thunberg, que ha lamentat que els joves no siguin una prioritat pel govern francès. Però en aquesta manifestació, que ha començat a les 2 de la tarda aquí a la plaça d'Itàlia, també hi ha una vintena d'advocats que han vingut a protegir els estudiants de la policia i impedir l'irreparable, diuen, en referència a les ferides greus que almenys 3 d'ells van patir la setmana passada en incidents a tot França. També intenten demostrar com es vulnera la llibertat d'expressió, perquè moltes de les pancartes que critiquen la policia havien estat requisades prèviament en altres manifestacions. La prefectura ha autoritzat un recorregut més llarg avui, des de la plaça d'Itàlia fins als Invàlids, amb la idea de fer la marxa menys compacta i menys violenta.
0: Passant 3 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida saludem els nostres convidats.
5: Catalunya migdia.
6: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
7: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
8: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
13: La teva veu, la teva ràdio.
14: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 62%.

0: Rescat Info.
1: Les 4, bona tarda, benvinguts. Molts retards a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid pel tren incendiat ahir a l'Aragó. Un comboi que, de moment, no es pot retirar segons Renfe, amb la qual cosa les afectacions continuaran. El Tribunal Suprem preveu amnistia a Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El cas quedarà arxivat i l'expresident podrà tornar a Catalunya sense risc a ser detingut. Tot i això, el seu advocat, Gonzalo Boye, insisteix que no ho farà fins després de les eleccions espanyoles. En plan econòmic, us explicarem que el Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la situa com el PIB que més creix de l'eurozona. L'FMI també millora els càlculs per l'economia mundial gràcies, en part, a la inversió en intel·ligència artificial que suavitza l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà. I sobre les eleccions del proper 29 de novembre, Podem descarta integrar-se a la coalició a l'esquerra del PSOE, Front Ampli, liderat per Ada Colau, però continuen negociant per trobar fórmules d'encaix i de col·laboració que poden acabar en candidat. Divendres es tanca el termini per presentar les coalicions que concorreran als comicis. I els atacs ucraïnesos contra els centres de dades russos compliquen la vida als ciutadans. Moltes aplicacions estan fora de servei i es trigarà més de mig any a arreglar-ho. L'estratègia de Kyiv, aplaudida pels aliats europeus, passa també per fer caure l'activitat a les xarxes socials dels bots del Kremlin, perfils falsos automatitzats per desinformar. Els estudiants francesos es manifesten altre cop a París en la cinquena jornada de mobilitzacions en demanda de més recursos. A la convocatòria d'avui, els sindicats d'estudiants mantenen l'exigència d'abolir la plataforma d'admissió a la universitat i demanen un pla de 10.000 milions d'euros per als instituts. I Lleó XIV ingressa a l'Hospital Gemelli de Roma, on serà operat aquesta tarda per extirpar-li un nòdul d'un pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, s'ha mostrat confiat que tot anirà bé. L'agenda del papa, de 71 anys, ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre. Abans dels esports, també us explicarem que en The Rock celebra el seu número 400, amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI, la revista del mateix grup editorial. 440 clàssiques jazz, de la seva banda, treu el número 100, amb un recull dels millors compositors catalans de tots els temps.
2: Esports. El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre a la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. Els blaugranes busquen el segon triomf a la competició. En bàsquet, triple partit català a Europa. Eurocup masculina a les 6, va ser Sikir de Turquia, Kitzanes Manresa. A l'Euroliga masculina, 2:15, Barça Maccabi de Tel Aviv. I a la FIBA Eurocup, també a 2:15, Ostende FIAC Girona. I en handbol, avui també té competició continental el Freixenet Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
1: I pel que fa al temps, ambient molt suau a tot arreu, amb màximes ben a prop dels 30 graus a les Terres de l'Ebre i dels 28 a Ponent.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 62%.

0: Bona tarda, són les 5. I com sempre a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Benlut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Retencions a l'autopista AP7 d'uns 5-6 quilòmetres fins a Fogars de la Selva en sentit a sud, on reparen els danys provocats per l'accident d'un camió aquest matí. També cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la ronda de dalt entre Vallcarca i el Nus de Trinitat a causa d'un accident i la C17 entre Canovelles i Lliçà de Munt direcció Barcelona a causa d'obres.
0: Molts retards a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid pel tren incendiat ahir a l'Aragó. Un comboi que, de moment, no es pot retirar, segons Renfe, amb la qual cosa les afectacions, doncs, continuaran. El Suprem preveu amnistiar Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El cas quedarà arxivat i l'expresident podrà tornar a Catalunya sense risc de ser detingut. Tot i això, el seu advocat, Gonzalo Boyer, insisteix que no ho farà fins després de les eleccions espanyoles. Podem descarta integrar-se a la coalició a l'esquerra del PSOE, Front Ampli, liderat per Ada Colau, però continuen negociant per trobar fórmules d'encaix i col·laboració que poden acabar en candidatures més àmplies per al 29N. Divendres es tanca el termini per presentar les coalicions que concorreran a aquests comicis. El Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la situa com el PIB que més creix a l'eurozona. L'FMI també millora els càlculs per a l'economia mundial gràcies en part a la inversió en intel·ligència artificial que suavitza l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Els atacs ucraïnesos contra els centres de dades russos compliquen la vida als ciutadans. Moltes aplicacions estan fora de serveis i es trigarà encara més de mig any per arreglar-ho. L'estratègia de Kyiv, aplaudida pels aliats europeus, passa també per fer caure l'activitat a les xarxes socials dels bots del Kremlin, perfils falsos automatitzats per desinformar. I Estopa publica un nou disc amb 7 temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com la titulada Bicho Raro. El seu treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre. A partir del juny de l'any que ve el presentaran ja en gira.
2: Esports.
3: El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. Els blaugranes busquen el segon triomf. En bàsquet, triple partit català a Europa, a l'Eurocamp masculina, a partir de les 6, d'aquí menys d'una hora, Başakşehir de Turquia, Kitzanas Manresa a l'Eurolliga masculina, a 8:45, Barça, Maccabi de Tel Aviv, i a la mateixa hora, però la FIBA Eurocup, Ostende, FIAC, Girona. I el cinquè a punt de l'agenda esportiva d'avui dimarts és en handbol. Avui també té competició continental el Freaking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aigua Xantes portuguès en partit de tercera jornada de la Lliga Europea. Serà a partir de 8:45.
0: I repassem també la previsió meteorològica. Ambient molt suau avui a tot arreu, amb màximes ben a prop dels 30 graus a les Terres de l'Ebre i també dels 28 cap a Ponent o a l'Empordà. El temps serà més assolellat a Ponent i a l'Alt Pirineu i variable a la resta del país. No es descarta també alguna precipitació feble, això sí, al prelitoral.
2: 3CAT Info.

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 65%.

0: Finalitza l'espai musical 35 de Jazz.
1: Ràdio Arbúcies.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.